pel petit porci, vergonyes de tenir mutu, cunyà mullent es va cobrir. Molt fina di poca vergonya, qui nega fat un papijam, nega tu haja per atajo, conta molt a ti mentir el que se me ver.